aixeca el bon pas i lentament, com l'aigua entre les mans, aprendre que quedar-se també és un viatge quan no vols marxar.